0: Bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona i a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, també a la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, carregades les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions també a la C58 a Sant Quirze en sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, a l'AP7 a Mollet, sentit sud, i a la C-17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
0: José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat tràfic d'influències. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per renegociar el final de la guerra. Avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga per aquest conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a la vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant, tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu. I l'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve.
2: Esports. Debut espectacular de Leo Messi al Mundial de Futbol. De matinada fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal per 3-1. També de matinada Noruega golejant l'Iraq 1-4. I és a punt d'acabar l'Àustria 2, Jordània 1. El Barça guanya els penals del primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Múrcia. Els blaugranes van remuntar un 1-4 en un partit que va acabar amb empat a 5. Demà, segon partit, també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB.
0: I el temps, avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: I ara sí, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives. Parlem d'un accident a la A2 a l'altura de Vila-sana, que en direcció Lleida obliga a tallar la calçada, provocant 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, tenim una avaria a la A26 a l'altura d'entre Montagut i Sant Joan les Fonts, que en direcció Olot talla un carril de circulació amb 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, si parlem però de retencions habituals amb intensitat, farem atenció al vessant Besòs en tot el nus de la Trinitat. Hi ha retencions que arriben per la C58 amb cua ja des de Sant Quirze, la C33 a Montcada i Reixac, la B20 també a Santa Coloma de Gramenet. També la C31 en tot el terme de Badalona deixa 5 quilòmetres de cues intermitents en sentit sud. Tot plegat ens deixa cues en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. També al Vallès tenim retencions, sobretot a la AP7, al Mollet del Vallès, en els dos sentits de la marxa, però també entre Montornès i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'antitud també a la C17, a Parets del Vallès, i a la C59, a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. El meu amor. Doncs, sobretot, paciència, precaució, és el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga. Així que nosaltres ja arrenquem el nostre dia a dia amb bona música i amb la gent que estimo. Oques Grasses i Rita Payés. Vinga, som-hi!

0: Bueno, por aquí tengo otra llamadita telefónica. Vamos a ver lo que nos cuentan por ahí. A ver. Hola, uy, nos ha colgado. Nos ha colgado o la he colgado yo sin querer. Venga, torna a trucar 93-465-7776. Me han llamado. Digo, espera un segundo. Ahora. Hola, bon dia.
1: Hola, Maria, que s'ha penjat.
0: Sí, no, jo crec que igual t'he penjat jo, perquè jo a vegades sóc així.
1: Sí, perquè jo no he tocat res. Amb
0: qui parlo?
1: Amb Antònia del Progrés.
0: Hola, Antònia, com estàs, preciosa? Estàs bé?
1: Bueno, vaig així, però bueno
0: això és important.
1: No perdo l'ànim, ja que tira endavant.
0: I tant que sí. Escolta una cosa, tu t'avorreixes? Estàs jubilada, t'avorreixes o no?
1: Jo, mira, jo mai he estat jubilada, perquè jo sempre hi he estat a casa.
0: Ostres!
1: Però jo he disfrutat molt de casa meva, perquè a mi m'agradava molt pintar la pintura, fer quadres, buscava moltes activitats.
0: Ah, això també està molt bé.
1: Després, quan es va jubilar el meu home, que jo parlo per al meu home, ell deia, jo no sé com la gent deia que s'avorreix, però nosaltres, quan el meu home es va jubilar, cada dia al matí el primer que fèiem és anar a piscina, tots dos.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Arribàvem de piscina, després anava al passeig marítim i feia exercicis.
0: Molt bé.
1: Allà a davant del passeig marítim. I quan arribava tenia que anar a buscar els nens a l'escola, els anava a portar, després per la tarda sortien, ell també buscava moltes activitats, que feia cursets de tota mena. I després hem viatjat molt.
0: Doncs estupendo. No podem parlar més, però bueno, que moltes gràcies per la teva trucada. Vols una cançó?
1: Sí, posa'm, aviam, con un sorbito de xampany.
0: Vinga, doncs un petonet i que tinguis un gran dia, preciosa, i gràcies per la teva trucada.
1: Igualment.
0: Adéu, Antònia. Adéu, carinyo. Adéu, petonets. Vamos, que no, me dicen que no me voy a aburrir. Si algún día me jubilo, claro, todavía soy muy joven, también es verdad. Me quedan muchos años todavía, Sí.
2: Aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven...
0: Bueno, el teléfono sigue sonando, pero ahora vamos a esperar un poquito porque tengo aquí a un chico y una chica que han venido a visitarme, a buscar el libro. Y no los voy a dejar aquí plantados mientras que yo me estoy enrollando. Venga, va, en un momento... Vamos a continuar.

Doncs ara és el moment de parlar del restaurant El Badiu de l'hotel Badalona Tower, que ja tenen obertes les portes de les terrasses del restaurant El Badiu. Pots anar a dinar, a sopar, a gaudir de les terrasses del restaurant El Badiu. Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Es pot anar a dinar i sopar des de les 13 hores fins les 22. Ja ho saps, pots trucar i reservar al 93 184 79 00 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega al mateix hotel. Ja ho saps. Restaurant El Badiu. I no oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar.

I parlant del restaurant El Badiu i de l'hotel Badalona Tower, també a l'hotel Badalona Tower ha obert les seves portes al públic en general. Fàcil i senzill, informa't. Abonos mensuals i també estacionament per hores. Els preus són els més competitius de la zona. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Demana informació al trucant al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Demana.

Des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomar. Wait.

La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la declaració de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Zapatero s'ha declarat innocent i en un comunicat demana confiança i diu que acabarà demostrant que no ha comès cap delicte. El jutge ha descartat imposar-li mesures cautelars. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Evian, a l'est de França, on s'ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia. Això a 48 hores perquè es firmi la acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans n'han filtrat els punts, que concreten la reobertura de l'estret d'Hormuz o la prohibició que l'Iran aconsegueixi la bomba atòmica. I ens hem fixat també en l'origen de la incidència que va aturar la línia R2 sud de Rodalies dissabte a la tarda. Va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres que es van fer de nit. Un maquinista va veure el carril tallat quan ja hi havien passat diversos trens, per sort, sense conseqüències. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres. És un incendi de vegetació a la població de Llor. Hi ha hagut l'avís al 112 a les 2, com passant 6 minuts de les 2. Els bombers expliquen que tenen el flanc dret ja controlat gràcies a l'ajuda dels pagesos que hi han treballat amb tractors i que treballen també amb maquinària en focus secundaris al flanc esquerre. Aquest incendi ens recorda el que hi va haver en el mateix municipi l'any passat, que va cremar més de 5.000 hectàrees i on van morir 2 persones. És un dels focus d'actualitat ara mateix, tot i que sembla que els bombers tenen controlada la situació. I a aquesta hora també estem pendents de la situació del trànsit. En aquest cas, derivat d'un accident múltiple, hi ha problemes a la P7 a la zona de Barberà del Vallès. Ho concretem amb l'equip viari, Manolut García.
3: Bona tarda, doncs sí, hi ha més de 8 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i és que aquí hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident entre 3 camions, una furgoneta i 5 turismes que ha passat a les 12 del migdia. També hi ha una llarga cua en sentit contrari amb congestió entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona, i també afecta la C-17 amb retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès per enllaçar amb l'AP7. Encara d'arribar la grua que s'emportarà un dels camions, ens diu Trànsit, o sigui que els problemes es poden allargar. Recordem algunes alternatives, l'autopista del Maresme o la C-33 segons la destinació. A la C-33 ja aturats a l'entrada a Barcelona des de Montcada.
2: Aquesta és la situació ara mateix. D'aquí 15 anys, Catalunya guanyarà prop de 900.000 habitants i arribarà als 9,2 milions d'habitants. Això és la projecció que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La població creixerà un 10% per l'arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% de la població a acostar-se al 40%. A més, el nombre de llars unipersonals fregaran el milió i seran la tipologia d'habitatges que més creixeran juntament amb els que hi viuen 2 persones. Després d'una reunió maratoniana, sindicats i direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, han arribat a un preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials a 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. L'exconseller actual diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant el Tribunal Superior de Justícia pel cas de contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també s'instrueix al Suprem perquè l'exalcalde Fèlix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. I l'Ajuntament de Barcelona demana elevar a 5 anys la pena per tinença il·lícita d'armes de foc i fins a 9 anys per grans cultius i tràfic de marihuana. La proposta s'ha aprovat aquest matí a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior amb els vots a favor del PSC, que és qui ha presentat la proposta, Junts i el PP. Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
1: 101.2 FM.
5: Empieza una aventura. Ahora y hasta las 4 de la tarde

0: El Sebas de la calle sonando para ti, José. ¿Qué ritmo que tiene esta canción de Marujas? Tiene un ritmo que me he puesto a bailar. Aquí sí, a bailar en el estudio de Radio Pomar.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu.
0: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Restaurant El Badiu, ja ho saps, en l'hotel Tower de Badalona, al carrer, bueno, a l'avinguda Navarra número 6, Hotel Tower de Badalona, cerquita de la ràdio, el Hotel Tower. I també Restaurant El Badiu, avenida Navarra número 6. Disfruta de la terraza de verano que ya está activa. Esa terraza tan bonita en ese hotel y restaurante El Badiu. Este verano disfruta en la avenida Navarra número 6 en Badalona, Hotel Tower.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els bombers treballen a aquesta hora per apagar un incendi al centre de recerca IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior i ja afecta l'interior de l'edifici. S'han evacuat tots els treballadors i hi ha una quinzena de dotacions dels bombers sobre el terreny. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. Pedro Sánchez evita fer cap referència a Zapatero malgrat els esforços del PP en una sessió de control al Congrés en què els socis han marcat distàncies i el PNB li ha exigit pressupostos o eleccions. Al Parlament, el president Illa ha tornat a expressar el suport incondicional a Sánchez i ha assegurat que és el millor president que ha tingut mai Espanya. L'acord entre l'Iran i els Estats Units filtrat als mitjans planteja la prohibició de l'arma nuclear per Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i d'un alleujament de les sancions pel règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. Les plataformes d'usuaris de trens denuncien una falta de solucions per afrontar la crisi de Rodalies per part del govern. Les entitats alerten que la interlocució amb la Generalitat s'ha degradat, mentre que la consellera Sílvia Paneque manté el compromís per millorar el servei. Isau de Ferran García, cop de llum de la nord-americana Rita Winkel, cartes imprevistes de Tina Vallès i La passió dels estranys de Marina Garcés han estat distingits amb els Premis Llibreter 2026. Totes aquestes obres han estat seleccionades per votació de les llibreries del Gremi de Llibreries de Catalunya que organitza el Premi Llibreter des de fa ja 27 edicions. Esports.
2: Bernardo Silva serà jugador del Real Madrid per les dues pròximes temporades. El jugador de Portugal debuta avui al Mundial enfrontant-se amb la seva selecció la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda. També avui, Anglaterra-Croàcia a les 10 del vespre i aquesta pròxima matinada a la 1, Ghana-Panamà i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia, un partit que tancarà la primera jornada de la fase de grups. El Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació de contracte de Timotei Enguessan per dues temporades més fins al 2029, mentre que el Barça de bàsquet ja viatja cap a València, on demà jugarà el primer partit de la final de la Lliga CB. Els blaugranes tenen el factor pista en contra en una sèrie al millor de 5 partits.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, les màximes més altes arribaran als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi haurà alguns ruixats i tronades al Pirineu. Dijous continuarem amb aquesta mateixa dinàmica de temps, un altre dia de calor i ruixats més aviat puntuals.
0: Ràdio
3: Pomar, la ràdio més pròxima.

0: Lo habrás notado, ¿verdad? Aquí está Pastora Soler cantando La mala costumbre con David Bisbal.
1: Radio Puma, la radio més pròxima.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues de l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions, i a la Vall d'Aran, complicada la circulació a la C28 al port de la Bonaigua per l'incendi d'una autocaravana.
1: Controlat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a l'edifici principal del Centre de Cerca IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els bombers hi han enviat una quinzena de dotacions i també tenen estabilitzat el foc que s'ha declarat en una nau adjacent. Tots els treballadors han estat evacuats i no hi ha ferits. D'aquí uns minuts hi ha prevista una compareixença dels bombers que podreu seguir en directe a 3CAT Info. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència avui donant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. L'acord entre l'Iran i els Estats Units filtrat als mitjans planteja la prohibició de l'arma nuclear per Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i d'un alleujament de les sancions pel règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. I l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp i desestima el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució tanca la via penal del cas. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents. El Parlament aprova reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional. El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya que plantejaven que el text fes referència a acadèmia catalana en lloc de nacional.
0: Esports.
3: El Barça fa oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer tècnic. El masculí, de la seva banda, ha anunciat que el primer amistós de la pretemporada el jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City a l'estadi de St. Andrews. I Bernardo Silva serà jugador del Real Madrid per les dues pròximes temporades. El jugador de Portugal debuta avui al Mundial enfrontant-se amb la seva selecció a la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda. També avui, a les 10, Anglaterra-Croàcia i aquesta pròxima matinada a la 1, Ghana-Panamà i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, les màximes més altes arribaran als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi haurà alguns ruixats i també tronades al Pirineu. Dijous continuarem amb la mateixa dinàmica de temps, un altre dia de calor i ruixats més puntuals.
0: 3CAT Info.

0: Bueno, i per aquí tenim una nova petició musical del meu estimat Enric des de Mataró. Bona nit, Enric. Com estàs?
1: Hola, bona tarda, amic Manel.
0: Bona tarda,
1: espero que tinguis un bon programa.
0: Igualment.
1: Bueno, aquí tancant, com sempre. I, bueno, avui et demano una cançó de la Gloria Estefan.
0: Sí,
1: Que, bueno, és en anglès, però també la té en espanyol. I
0: molt
1: diu,
0: bé.
1: Bueno, les paraules es queden amb el camí. Traduïda és The Words Get in the Way. És la cançó aquesta, és una cançó bastant... bastant maca i és una cançó de...
0: Perfecte.
1: Espero que no.
0: No, bueno, no.
1: Us la dedico per tu i per tots i, bueno, desitjo que acabis de tindre un bon programa i una abraçada per tots.
0: Moltes gràcies. Una abraçada d'aquelles a trencacostelles, estimat amic Enric, que arribes esgotat, pobre meu, a aquesta hora de la nit amb el transport públic i ben rebentat. Treballes més que l'espia sordo, O com diuen en castellà, trabaja más chiquillo que el planchista del cotxe. Fantàstico, que barbaritat, Bueno, Words in the Way, versió en espanyol, no, versió en anglès tinc, per aquí, per tu l'original, la Gloria Estefan, que també durant molts anys va formar part amb el seu marit dels Miami Sound Machine. Aquí la tens, una abraçada forta, bona nit, bon sopar, bon descans i feliç dia demà, guapetons, sonant per tu a Ràdio Pomar, 101.2 FM, cita a les 7, Manel de l'Amor. Gloria Estefan, Ghost Get in the Way.